Dia 5.

T-46.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui parlarem amb Joaquim Malé, que és el nou director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, rellevant el que fins ara ho era mossèn Josep Caselles. Coneixerem com es presenta el proper curs i les novetats. Amics i amigues, bon estiu a tots, bones vacances a tots aquells que ja les feu. Comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Ho heu entès tot això? Pregunta Jesús als deixebles. I ells hi responen, sí que ho hem entès. Escoltem molts cops la paraula de Déu, a vegades amb atenció, a vegades d'una manera rutinària, sense fer-li massa cas. Perquè la paraula de Déu ens arribi al cor, cal tenir una actitud d'escolta, obrir les nostres orelles i fer una escolta atenta i pacient. L'escolta és l'actitud d'acollida de la paraula, perquè si la paraula no és acollida, si no és escoltada, si no és rebuda, si tan sols és sentida, no pot donar fruit. Aquesta és la profunditat del camí pel qual el cristià és convidat a avançar. Escoltant la paraula, per poder viure una nova creació. El cristià és per damunt de tot el deixeble de la paraula, però ni tan sols n'hi ha prou amb acollir-la amb orella atenta. Cal que sigui escoltada amb l'orella assedegada del nostre interior, perquè pugui arrelar dins nostre i donar fruit. Si tan sols parem l'orella, ens pot entrar per una i sortir per l'altra, sense deixar cap rastre. Totes les dificultats de la vida espiritual, les malalties de l'ànima, venen del tancament voluntari a l'escolta, en tenir l'orella del cor atenta a d'altres coses, ensordida pel brugit del món i dels nostres egoismes. Cal deixar entrar la paraula al nostre interior, deixar-la arrelar, reconeixent les males herbes de les nostres limitacions, les nostres febleses tant físiques com morals, i no deixar-les créixer, sinó arrencar-les de soc arrel, deixant que la bona llavor s'hi faci, sense sucumbir sota la mala herba o els cars que ofeguen i maten la bona llavor. No n'hi ha prou tampoc amb saber, amb comprendre, amb escoltar la paraula. Cal actuar, fer, portar-la a la pràctica, acomplir el que la paraula ens diu. Tal sols acomplint-la, podem entendre el seu sentit profund, desconegut i amagat, per percebre així que n'és de bo estar en la presència del Senyor, sentir-lo proper, cercant de fer la seva voluntat. Cercar la voluntat de Déu significa cercar una voluntat amiga, benèvola, que vol la nostra realització, que desitja sobretot la lliure resposta d'amor al seu amor, per convertir-nos en instruments de l'amor diví. En aquesta via de l'amor és on s'obre la flor de l'escolta i l'obediència. És aquest un camí on no té cap importància qui siguem. Tan sols cal tenir present la renúncia als propis volers i per poder fer-ho cal l'ajuda de Déu, que demanem mitjançant la pregària, que és l'única ajuda vàlida en començar a fer qualsevol cosa bona i poder posar els nostres migrats dons i talents a disposició dels altres. La pregària, ens diu Sant Joan Crisòstom, és llum de l'ànima, coneixement veritable de Déu, mitjà entre Déu i els homes. Que en aquest temps d'estiu sigui per a tots un temps propici a l'escolta a través de la lectura atenta de la paraula i de la pregària. Un temps de vacare Déu, és a dir, de deixar espai a Déu a les nostres vides, per tal de poder entendre millor què vol Déu de nosaltres. Benvolguts i benvolgudes, molt bon estiu.

0: L'últim punt de vista d'aquesta temporada ens el porta el periodista Josep Víctor Gay. Bon dia, Víctor.
1: Bon dia, ben trobats.
0: Quan vulguis.
1: El ressò de la visita pastoral de Lleó XIV a l'estat espanyol ha projectat a Catalunya un llibre singular. 9 firmes avalen un papa para tiempos convulsos. Des de la presentació que signa Enric Juliana, adjunt a la direcció de La Vanguardia i que fou corresponsal a Roma, fins al bisbalenc Antoni Puigvert, que no s'està d'escriure respecte de la personalitat del papa Agustí, precisament en recordar-nos la figura del bisbe d'Hipona i també la de Luter, que igualment va formar-se en la mateixa ordre de Robert Francis Prevost. Maria Pau López, una veterana corresponsal a Roma del diari dels Godó, també participa en aquest llibre, indicant-nos que el primer visatge papal va ser escollir el nom. Seguia les petjades del darrer pontífex Lleó, referent de la doctrina social de l'Església durant més d'un segle. Insisteix en la vocació missionera, que ho demostren els seus viatges africans, la pregària a Lampedusa, justament el dia de la Festa Nacional Nord-Americana, i l'anunciada visita que farà aquesta tardor a terres de Sud-amèrica, però mai ha oblidat la vella Europa. Tornem al bisbalenc Puigvert, que assenyala que el pausat i reflexiu papa Lleó emergeix com a portador de la bandera del diàleg enmig d'un món convuls. Només són uns breus apunts d'un llibre que mereix ser llegit igualment en la pausa reflexiva de l'estiu. Aquest llibre, León XIV, un papa para tiempos convulsos, editat per Libros de la Vanguardia, té 150 pàgines, costa 19 euros i el podeu trobar a la llibreria Casa Carles de la plaça del Vi, número 2 de Girona.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: El doctor Joaquim Malei Rivera és el nou director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Malei pren el relleu de mossèn Josep Casellas, que ha estat al capdavant de l'Institut entre els anys 2020 i 2026. Parlem tot seguit amb en Joaquim Malei, el qual hem entrevistat ja moltes vegades perquè és professor de Bíblia a l'Institut Superior de Ciències Religioses, i avui doncs és un plaer que torni a estar amb nosaltres. Benvingut, Joaquim.
1: Hola, moltes gràcies, Àngel.
0: Presenta't tu mateix, Joaquim, aviam.
1: Bé, jo sóc escalenc, nascut fa ja més de 40 anys a l'Escala, fill de l'Escala i visc a l'Escala, i he viscut sempre. Llavors jo bàsicament m'he dedicat a l'ensenyament, és a dir, jo sóc professor de història, filosofia, per una qüestió providencial, doncs m'he pogut dedicar, o tinc el goig de dedicar-me, doncs, al món de la Bíblia, per tant, al món de la paraula de Déu, i això és una cosa, doncs, que em sembla que s'ha de dir, perquè és un goig i un privilegi.
0: Després, Joaquim, en parlem de la Bíblia. Sempre que t'hem tingut aquí, t'hem preguntat coses de la Bíblia. Des d'aquí també volem saludar els nostres amics de Ràdio L'Escala, a tots els nostres oïdors que tenim a l'Escala, que des de fa molts d'anys emeten aquest programa de ràdio. Joaquim, bé, com ha anat això que t'anomenessin director de l'Institut Superior de Ciències Religioses?
1: Sí, tot això, la gènesi de tot això ja té més d'un any. Bé, la diòcesi de Girona, per raons, doncs, en aquests últims temps ha hagut d'entomar diversos canvis que passaven, em fa l'efecte el primer de tots, per canviar el bisbe, és a dir, el bisbe Francesc, després d'una malaltia, doncs va després de ser emèrit, doncs va traspassar, i clar, calia un nou bisbe. Sabem que vam estar molt de temps amb mossèn Lluís Sunyer com a administrador diocesà, i finalment, doncs, amb l'arribada del nou bisbe, fra Octavi, doncs aquí va començar a haver-hi tot un seguit de canvis, i un d'aquests canvis ha estat aquest, no? És a dir, mossèn Josep Casellas se li esgotava, diguem-ho així, els mandats, perquè els mandats són de 5 anys dels instituts de ciències religioses, i el nou consell episcopal, encapçalat òbviament pel bisbe fra Octavi, doncs van decidir que la cosa poder seria una bona idea que anéssim per aquí, i van fer aquesta proposta. Jo la vaig acceptar, perquè quan et diuen això, doncs has de dir que sí, no hi ha alternativa, oi? I doncs amb il·lusió, amb ganes, doncs tot aquest curs doncs he anat fent, diguem-ho així, de sotsdirector, juntament amb, ens hem anat partint la feina amb en mossèn Josep Casellas, i una mica també fent el traspàs, i mira, i ara finalment doncs s'ha fet el nomenament oficial, i fa res, 4 dies es va fer públic, i per tant ara doncs una mica també estem aquí a propòsit d'això, oi?
0: Bé, per la gent que no ho sàpiga, què és l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona? És un centre on s'estudia teologia, no? Però vaja, tu com el definiries?
1: Sí, a veure, això és una cosa que pot ser molt complexa o molt senzilla, ho farem molt fàcil. En aquest cas, Catalunya, és a dir, la Tarraconense, la Conferència Episcopal Tarraconense, té com a centre major de formació teològica la Facultat de Teologia de Catalunya, integrada dins l'Ateneu Universitari Sant Pacià. I la facultat de Teologia, que és el centre major, diguem-ho així, en depenen diversos instituts superiors, que per tant és on s'ensenyen les beceroles, els elements fonamentals de la teologia, de la filosofia, de, en aquest cas, doncs, els tractats de teologia sistemàtica, moral, sagrada escriptura, etc. I n'hi ha diversos a Catalunya. Hi ha el de Girona, hi ha el de Vic, hi ha el de Barcelona, el de Lleida, el de Tarragona, i llavors en tenim a Mallorca, també. Llavors nosaltres ens integrem dins d'aquesta lògica, i és d'alguna manera el mecanisme que tenen les facultats de teologia, aquests centres superiors, per apropar aquests estudis als territoris concrets, a les regions concretes. Llavors nosaltres oferim això, vull dir, la nostra realitat és aquesta, i nosaltres oferim estudis, diguem-ho així, de caràcter més o menys introductori, a vegades és més aprofundit fins i tot, però més o menys introductori, que els alumnes que vulguin, per qüestions molt diverses, doncs poden acabar ampliant a la Facultat de Teologia, però clar, això és a Barcelona i és presencial, en fi, és més complicat.
0: Són 5 anys, els estudis aquí?
1: Bé, depèn. És a dir, nosaltres oferim, en realitat, hi ha tres tipologies. Una, que és el batxillerat en ciències religioses, que són 180 crèdits, que són el que se'n deien les antigues diplomatures universitàries, que això no dona accés a cap títol oficial, sinó que això és el que és requerit pels qui volen fer classes de religió a secundària, que és el que s'anomena la DECA, la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica. Si es fan 60 crèdits més, 240, automàticament la persona obté un grau civil, grau en ciències religioses, un grau equiparable doncs, a periodisme, a història, a biologia, a matemàtica, que és el que sigui, és un grau civil. I, finalment, si l'alumne fa 60 crèdits més i acaba amb la defensa d'una tesi de llicència, obté la llicenciatura en ciències religioses, que són els 5 anys que tu deies, 300 crèdits, que té una altra equivalència civil, que és l'equivalència de màster universitari. Que això després dona accés a altres títols superiors, però això nosaltres ja no els oferim. Per tant, nosaltres oferim aquestes tres possibilitats.
0: Qui pot estudiar les ciències religioses, Joaquim?
1: Bé, és a dir, això són estudis de caràcter universitari, per tant, doncs, qualsevol persona que tingui accés a la universitat pot estudiar-hi. És a dir, qualsevol persona que hagi superat les PAU, les proves d'accés a la universitat, l'antiga selectivitat, o que tingui, doncs, un requeriment o equivalència a les PAU. Hi ha altres mecanismes,
0: L'examen de 25 anys, no?
1: Sí, per exemple, els exàmens per majors de 25, 40, etc., o l'equivalència a través de cicles formatius de grau superior. Per exemple, això és qui pot? Qui pot? Doncs totes aquestes persones poden, i especialment els qui volen, és a dir, la gent que realment té interès per aquests estudis que s'ofereixen, sí.
0: Són estudis vespertins, s'estudia de vespre, crec que a partir de les 6 fins a quarts de 9, les 9, oi que sí, Joaquim?
1: És així.
0: De dilluns a dijous.
1: Exactament, ho dius molt bé.
0: Està dividit... El Seminari de Girona.
1: Exactament, vull dir, nosaltres tenim la seu al tercer pis de l'edifici del seminari, que compartim el mateix pis amb l'arxiu i la biblioteca, és de dilluns a dijous, ho dius molt bé, de 6 a 9. Les classes són de 6 a 9, normalment en dues franges, en primera franja de 6 a 2 quarts de 8 i una segona franja de 2 quarts de 8 a 9.
0: I què s'ensenya?
1: Bé, el ventall de signatures és molt divers, com abans he dit, doncs hi ha grans àmbits, diguem-ho així, de coneixement. Hi ha una part que és estudis de caràcter filosòfic, hi ha signatures de filosofia, hi ha altres assignatures que són de caràcter teològic, que evidentment se subdivideixen amb les parts específiques de Sagrada Escriptura, de moral o de teologia sistemàtica. I llavors hi ha algun altre tipus d'assignatures doncs, que tenen un caràcter més transversal, podríem dir, com fenomenologia de la religió, sociologia de la religió, psicologia de la religió, i fins i tot hi ha assignatures que són de caràcter directament pedagògic, no? Molt vinculades a la DECA, no? Pedagogia de la religió, didàctica de la religió, etc. I després, a part de tot això, tenim els estudis, diguem-ho així, de seminaris i optatives, assignatures que s'ofereixen anualment, que van canviant. És a dir, és una mica depenent de les disponibilitats que tenim, doncs això cada any sol anar canviant.
0: Hi ha gent, Joaquim, que jo crec que s'ha espantat, perquè a vegades quan escolten la paraula teologia, filosofia, diuen, ostres, això no és per mi.
1: Bueno, és una possibilitat.
0: Però és complicat o
1: no? No, home, no. És a dir, els millors testimonis són els alumnes que tenim i que hem anat tenint fins ara i els que tindrem, no? La gent que venen, home, potser en algun moment alguna assignatura els hi pot semblar una mica més embolicada, no et diré que no, També depèn molt de la formació inicial. Clar, a veure, nosaltres pel tipus d'estudis que oferim, doncs la majoria d'estudiants que tenim solen venir d'altres estudis. És a dir, són gent que ja tenen una certa trajectòria vital i que per tant ja tenen alguna altra carrera fins i tot. Llavors clar, tot això ja ho sabem, a mesura que vas fent anys, les coses les vas relativitzant i fins i tot allò que sembla molt difícil potser no ho és tant, no? Estudiants molt joves en tenim alguns que són els que fan normalment el que es diu la dècada de primària, que ho fan juntament mentre estudien el grau d'educació infantil o primària. Llavors aquesta gent sí que són, aquest tipus d'alumnes són molt més joves, tenen 20 i pocs anys, oi? I aquests tenen menys trajectòria, per tant els hi pot semblar, depèn de quina assignatura, una mica més embolicada. Però jo penso que això no és així, és a dir, la gent que sol venir té moltes ganes i li sembla realment atractiva l'oferta i s'hi fa de seguida sense massa problemes.
0: Quan comencen les inscripcions?
1: Enguany...
0: Perquè les classes comencen al setembre, quin dia de setembre?
1: Les classes comencen, la guia ja està distribuïda, les classes comencen el dilluns 21 de setembre i les inscripcions, la matrícula, el període de matrícula, és de l'1 al 10 de setembre.
0: De l'1 al 10 de setembre.
1: Correcte.
0: I què han de fer? O que vulguin més informació, què han de fer?
1: A la guia, això ho poden buscar per internet, és molt fàcil.
0: A la pàgina web del Bisbat.
1: A la pàgina web del Bisbat, per exemple, i si no posant ISCREC al Google surt de seguida. Allà hi ha el número de telèfon de secretaria i l'adreça de correu electrònic de secretaria. Vull dir que qui vulgui més informació, òbviament, doncs ha de telefonar o enviar un correu i doncs ràpidament se l'atendrà i se li explicarà fil per randa el que calgui.
0: Sí, el telèfon és el 972 20 49 42 i l'adreça electrònica són les inicials ISCR, repeteixo, ISCR@bisbatgirona.cat, i si no, que busquen a la pàgina web del Bisbat. Em deies, les inscripcions comencen el dia 1 de setembre, ja?
1: 1 de setembre, de l'1 al 10.
0: Molt bé, que la gent s'ho vagi pensant, doncs. Joaquim, quines directrius et marques com a nou director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona?
1: Bé, d'entrada hem de continuar treballant en la línia que s'ha anat fent durant aquests anys, és a dir, l'Institut ja fa molts anys que existeix, per tant, doncs, la tasca consisteix en gestionar la vida de l'Institut. Evidentment s'han de prendre decisions, ja hem dut a terme una sèrie de canvis perquè ens hem d'anar adaptant, ens hem d'anar reajustant. Clar, un dels objectius principals és intentar aconseguir doncs augmentar la matrícula, el nombre d'alumnes. Clar, això no depèn exclusivament de nosaltres, lògicament, però nosaltres estem convençuts que els estudis que oferim tenen valor que va molt més enllà d'un valor de mercat, com una altra carrera que hi pugui haver, i per tant, doncs, els alumnes que venen, jo penso que la immensa majoria estan realment satisfets amb el que han estudiat, amb el que han après, amb les portes i finestres que se'ls han obert, amb els horitzons que se'ls han obert. Llavors, jo penso que un dels objectius prioritaris és aquest, és consolidar i augmentar, si és possible, la matrícula, que això vol dir, aconseguir això vol dir ser capaços també de fer arribar la nostra proposta d'una manera eficaç, d'una manera franca, doncs al conjunt de la societat, en aquest cas gironina, oi? Perquè és el nostre àmbit d'actuació. Aquest jo entenc que és un dels objectius prioritaris. Un altre objectiu que té a veure amb una qüestió natural és intentar també una renovació, és a dir, intentar aconseguir incorporar nou professorat. Això és una cosa complexa perquè pel tipus d'estudis doncs l'oferta, diguem-ne, del mercat laboral no és extensíssima, però bé, s'ha de saber buscar i trobar les persones adients que tinguin ganes de treballar amb nosaltres, ganes de dur a terme docència amb nosaltres, i bé, ja hi estem treballant i ja estem aconseguint resultats positius, i bé, aquests són dos objectius que em sembla que són molt clars.
0: Ara penso amb la gent que ens està escoltant per ràdio, quin és el perfil d'estudiant que té l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona?
1: Els perfils són molt diversos. A veure, hi ha un gruix de persones que responen, com deia, a la gent que té, doncs, té la voluntat de poder exercir la docència de religió a secundària i batxillerat. Els que volen fer la beca de secundària i batxillerat. Llavors aquest és un perfil de gent, un tipus d'alumne que cada any tenim i que és un nombre important d'alumnes. Un altre perfil d'alumnat és aquella persona doncs, que en realitat té interès, un interès genuí genuí per les matèries que nosaltres oferim i que, per tant, ho fa senzillament perquè considera que això val la pena i, per tant, es ve a formar, ve, fins i tot a vegades venen en formats d'oients, és a dir, que prescindeixen de tenir el certificat o la nota i només venen pel gust de venir a les classes, d'escoltar, de participar, de dialogar, etc. Aquest és un altre perfil, no? Que a vegades és el típic perfil que abans es deia del jubilat, la persona, que no sempre és així, a vegades hi ha gent que no estan jubilats i realment venen per aquest interès genuí per la matèria. Un altre perfil que penso que s'ha de potenciar i en això treballarem també, és el dels que volen obtenir la menció o, la de, no es diu DEC, però és la menció de religió de primària, no? Que aquest és un altre perfil molt interessant perquè només han de cursar uns pocs crèdits, no els han de fer tots i tenen molt de temps per fer-los i això els habilita per fer classes de religió primària, no? I quan acaben el grau, doncs evidentment tenen un plus de formació que els habilita, doncs, per tenir un ventall més gran de possibilitats. Llavors també tenim, per exemple, gent que s'està formant pel diaconat permanent, oi? Que tenen aquesta opció de vida i que els hi tracen un itinerari concret de matèries formatives. També tenim gent, per exemple, que són catequistes, que fan celebracions de la paraula. És a dir, el perfil és en realitat molt divers. Hi ha una part d'aquest perfil que està directament vinculat al que n'hi podríem dir activitats dins l'Església i una altra que té un caràcter clarament laboral, oi? Que té unes finalitats clarament laborals.
0: Joaquim, acabem, però abans et pregunto, ara que estem a l'estiu, quin llibre de la Bíblia recomanes per llegir aquest estiu?
1: A veure, aquesta pregunta, és a dir, que n'hagi de dir un vol dir que n'haig de deixar de dir molts altres, però en fi, no passa res. Mira, em sembla que el llibre més mediterrani, més fresc, més estival que té la Bíblia segurament sigui el llibre dels Fets dels Apòstols, que tot i que és extens, doncs, és un llibre francament que un se'l pot prendre com les aventures de Sant Pau per la Mediterrània, no? I viatges, doncs, per totes les illes de la Mediterrània sense moure de casa i aprens, repasses una quantitat de geografia fantàstica des de, doncs, des de Jerusalem fins a Hispània.
0: Molt bé, molt bé. Gràcies, Joaquim Malé, nou director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, per estar amb nosaltres i felicitats, tindràs feina.
1: Moltes gràcies per els ànims i endavant. Gràcies,
0: molt bé,
1: Àngel.
0: Gràcies, Joaquim.
2: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge, festa de Sant Elm a Lloret de Mar. Missa a 11:15 del matí a la parròquia, després processó en record a les persones que han perdut la vida al mar. També és l'ofici de festa major, beguda a 12:00 PM a l'església, presidirà el nostre bisbe Octavi. El pròxim dimecres, dia 29, concert d'ensemble 1695 a Caldes de Malavella. A 8:00 PM a l'església parroquial, música barroca per a 2 violins, violoncel i clavicèmbal. Taquilla inversa. Dijous que ve, dia 30, presentació a Olot del llibre Vida que et vull viva, del missioner Agustí Paulo Gabriel López, que va compartir 20 anys amb el bisbe Casaldàliga. Serà 8:15 PM al Casal Marià d'Olot. Dissabte que ve, dia 1, és Sant Fèlix, Sant Feliu. Ofici de festa major a Sant Feliu de Guíxols, a 12:00 PM a l'església del monestir. Presidirà el nostre bisbe. I també festivitat de Sant Fèlix de Girona, 7:15 PM a la Basílica de Sant Fèlix. Presidirà el nostre bisbe. Bé, us anem recordant que està molt bé que aneu de vacances i que ja sabeu que ens podeu escoltar també a través de l'opció de la pàgina web. Sempre és bo que ens escolteu a través de la vostra emissora de ràdio preferida, però si no ho podeu fer-ho perquè us aneu de vacances, doncs sapigueu que tenim penjat el programa de ràdio a la pàgina web del Bisbat de Girona, www.bisbatgirona.cat. Repeteixo, www.bisbatgirona.cat. Heu d'anar a l'apartat d'actualitat i recursos i allà trobareu, doncs, l'opció de programes de ràdio. Molt bon estiu, bones vacances. Nosaltres la setmana que ve seguirem a Església Viva amb noves seccions refrescants que esperem que també us agradin.
2: cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 26 de juliol. Acomiadem a mossèn Rafael Felipe, que ens ha acompanyat durant tots aquests mesos, aquestes setmanes, amb el comentari dels Evangelis. Gràcies, mossèn Rafael.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Mossèn Rafael és el rector de Palafrugell, Calella, Llafranc, Llofriu i Mont-ras, i des d'aquí també saludem a tots els nostres oïdors que tenim al Baix Empordà, en aquesta zona de Palafrugell. Gràcies, mossèn Rafael, quan vulguis.
1: L'alegria de trobar Crist. Hi ha descobriments que canvien una vida sencera. Quan una persona troba allò que dona sentit a tot, moltes altres coses deixen d'ocupar el centre. Això passa amb Jesucrist. Qui descobreix la seva amistat comprèn que cap altra riquesa no es pot comparar amb el do de conèixer-lo i estimar-lo. Per això, val la pena renunciar a tot allò que ens aparta d'ell. No es tracta d'una pèrdua, sinó d'un guany. Massa sovint ens sacrifiquem per coses que passen. En canvi, Crist ens ofereix una alegria que no s'acaba, una vida que no mor i una esperança que no decep. La gran riquesa del cristià és viure en la seva amistat.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, durant aquesta primera hora, escoltarem sardanes palauenques a Santa Maria de Palautordera, interpretades per la Cobla Juvenívola de Sabadell. Començarem amb la sardana L'Aplec del Remei, d'Hermenegil Moraleda.

L'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge, dia 26, a Olivella, a la plaça de la Constitució, concert a 12:45 del migdia amb la Cobla Maricel. A Sant Julià de Lòria, a la plaça Major, ballada a 12:45 del migdia amb la Cobla Vent de Riella. A Sant Joan de les Abadeses, al passeig Comte Gifré, ballada a les 6 de la tarda amb la Cobla Ciutat de Girona. A Candabano, a la plaça de la Dansa, ballada a les 7 de la tarda amb la Cobla Berga Jove. A Breda, a l'ermita de Santa Anna, ballada a 7:45 de la tarda amb la Cobla Vila de la Jonquera. A Caldes de Malavella, a l'església de Santa Sacolina, ballada a 7:45 de la tarda amb la Cobla Genissenca. A Blanes, al passeig del Mar, ballada a 7:45 de la tarda amb la Cobla La Flama de Farners. A Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada doble a les 8 de la tarda amb les coples La Principal de Banyoles i La Principal d'Olot. A Palamós, al passeig del Mar, ballada a les 8 de la tarda amb la copla La Principal de Cassà. A Calonge i Sant Antoni, a la plaça Catalunya, ballada a les 10 de la nit amb la copla La Flama de Farners. Per dilluns dia 27, a Arbúcies, al Prat Rodó, ballada a les 6 de la tarda amb la copla L'Arbucianca. Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, ballada a les 10 de la nit amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts dia 28, a Llafranc, al Pont de la Riera, ballada a les 7 de la tarda amb la cobla La Principal de Banyoles. A Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Baix Empordà. A Girona, al Parc de la Guinevoeta, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Ciutat de Girona. A Puigcerdà, a la plaça de Santa Maria, ballada a les 10 de la nit, amb la cobla Canigó. Per dimecres, dia 29, a Palamós, al passeig del Mar, ballada a 9:45 de la nit, amb la cobla Baix Empordà. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, ballada a les 10 de la nit, amb la cobla Els Rossinyolets. A l'Escala, a la Riba, ballada a les 10 de la nit, amb la cobla La Principal de Banyoles. Per dijous, dia 30, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça Major, ballada a les 10 de la nit, amb la cobla Foment del Montgrí. A Sant Pere Pescador, a la plaça Major, ballada a les 10 de la nit, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Llançà, al Paratge Marítim, ballada a les 10 de la nit, amb la cobla La Principal d'Olot. Per divendres dia 31, a Olot, al Firal, ballada a les doble a les 10 de la nit, amb les cobles Sol de Banyuls i Juvenívola de Sabadell. A Manlleu, a la plaça Fra Bernadí, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Bisbal Jove. A Tordera, a la plaça de l'Església, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Ciutat de Girona. A Figueres, a la Rambla, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Flama de Farners. Per dissabte, dia 1 d'agost, a Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, ballada doble de vigília de plec a les 5 de la tarda amb les cobles La Principal del Llobregat i Juvenívola de Sabadell. A Torelló, a la plaça Vella, ballada a 6:15 de la tarda amb les coples La Salvatana i Canigó. A Villalonga de Ter, a la zona esportiva, ballada a 6:00 de la tarda amb la cobla Bisbal Jove. A Caldes de Malavella, a la plaça de l'Ajuntament, ballada a 7:00 de la tarda amb la cobla Ciutat de Girona. A Olot, al Firal, ballada a 9:00 del vespre amb la cobla La Principal de Porqueres. A Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Roses, a la plaça de les Botges, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Els Rossinyolets. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes palauenques per la cobla Juvenívola de Sabadell i ara ho farem amb la sardana Amunt els cors, de Jordi Moraleda.

Seguirem aquesta segona hora i avui ho farem amb sardanes a Súria per la cobla del principal de la Bisbal amb la direcció de Francesc Assú. Començarem amb la sardana 50 anys de mans enllaçades, sardana del 2012 d'en Josep Cassú i Serra. Sardana dedicada al 50è aniversari de l'agrupació sardanista de Súria, per la qual el prestigiós mestre gironí ha compost una sardana balladora i de melodia engrescadora.

Havent escoltat 50 anys de mans enllaçades, escoltarem Terres de Potassa, sardana de l'any 2012 de Joan Pelfort i Rivera. Sardana dedicada a la descoberta de la potassa a la nostra vila, que enguany celebra el centenari del descobriment, un compositor de casa que compondrà la primera sardana dedicada al subsol sorienc i beguenc.

la missa de festa major amb la cantada dels goigs de la Mare de Déu del Coaner, significats del curs de la sardana. Tot seguit, la tradicional ballada de sardanes i el dinar de germanor.

Haver escoltat Cohené, escoltarem Estimat Miquel, sardana del 2006 de Carles Santiago i Roig, dedicada a l'empresari i constructor soriant Miquel Gené i Busquets, que es deixà el 10 d'octubre del 2004. Aquesta sardana està composada a petició de la seva esposa

Havent escoltat, estimat Miquel, escoltarem Montserrat i Valentí glosant l'amor, d'en Joan Pelfort. Montserrat Sílvia Casauga i Valentí Quercases, matrimoni sorient, molt conegut i estimat a la nostra vida, vila. De Valentí en podrem dir, entre moltes coses, que és el pare de l'actual agrupació sardanista de Súria, on hi ha estat vinculat des de l'inici de l'entitat i durant tots aquests 50 anys. Junt amb la seva esposa són els fundadors de l'Esplai Dansaire Grup, on cada any s'hi fan diferents cursos de difusió i aprenentatge de ballar sardanes. Aquesta sardana és un obsequi dels seus fills i nets amb motiu de les seves noces d'or l'any 2010.

Havent escoltat Montserrat i Valentí glosant l'amor, escoltarem en Josep i la Dolors, sardana del 2000, dedicada a Eduard Xandric i Crosas. Estrenada a Súria el 8 d'octubre del 2000 en homenatge a un altre matrimoni molt compromès amb el sardanisme local i el comarcal, el suriant Josep Alguer Suades i la callosenca Maria Dolors Sala Baraldes. L'agrupació sardanista de Súria va voler poder retre l'homenatge estant Josep en plenitud de la seva vida. El dia 1 de gener del 2001, en Josep ens deixà després d'una greu malaltia.

Els que fem aquest programa ens despedim fins la setmana vinent i us deixem amb l'última petició, que és pels de Cala Reme de Candabano amb la sardana Sal i Pebre, de Ricard Viladesau.

0: Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir en el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.
1: It's quarter to. Oh, I must get a little hand put on that watch.

0: 3 dècades de música amb Jordi Casas
1: i 1000 excuses per pujar el volum.
0: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Necessites ajuda?
5: Estic provant de mirar arxius, però no hi ha manera.
4: I si els puges al núvol?
6: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
5: M'hi apunto.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
8: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
9: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, la Lubic Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
10: You're listening.
11: Yeah, like all the time I'm listening.
10: To the station that swings.
11: This station really swings me.
10: All the swinginest sounds in music.
11: Ooh, swinginest, ringinest.
10: It's the station.

0: Són les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada, al seu límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc ahir i ja per la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat al seu pas pel punt de l'afectació. A més, aquest dissabte a darrera hora de la nit també es va restablir el servei de la línia R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Les demores, això sí, avui poden superar la mitja hora, ja que en aquesta línia s'estan fent obres i per això els usuaris han de fer transbordament amb l'R4, el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig Montcada, bifurcació, i des d'aquest punt fins a la Tour de Carol hi ha servei alternatiu per carretera. I pel que fa als incendis, el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i La Gornal per l'incendi declarat ahir a Cubelles es va aixecar a 9:45 de la nit d'ahir amb un és alert després de més de 4 hores en actiu. La mesura va afectar més de 2.500 persones de l'organització La Costa Cunit al municipi del Baix Penedès, dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i La Gornal i de les urbanitzacions Mastradeu i Mastradeus i les Estoreres de Cubelles. El foc es va estabilitzar cap a les 7 de la tarda, va afectar 8 hectàrees i els agents rurals han afirmat que la intencionalitat és una de les hipòtesis sobre les quals s'investiga, tot i que no se'n descarten d'altres. A més, en aquest sentit, Protecció Civil també va tancar la prealerta del Pla Secta, en aquest cas per un incendi de vegetació a prop d'una refineria de Perafort. Avui, això sí, és revisar la zona per revisar possibles punts calents. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 43 i 44 anys presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment, com és el passat 16 de juliol al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. I en cultura, el Bars Festival ha acomiadat aquest dissabte la seva primera edició amb el concert de Morrissey al Poble Espanyol, que ha posat el punt i final a un cicle de concerts que ha comptat amb més de 68.000 assistents. El festival ha assolit una ocupació mitjana del 70% en el conjunt global de la seva programació. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Fa tant de temps. Records de ràdio. The fastest thing in the air. A Ripollès FM.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45.

0: música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
1: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
3: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan avui al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són això sí menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació. A més, hi ha 203 municipis més en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté també restringit l'accés als a diferents espais naturals. Es tracta del Montmell, Marmellal, Montsant, Prades, Tibissa, Vandellòs, Els Ports i Cardó Boix. A més, la Direcció General de Protecció Civil manté també l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona. Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en grau més baix al Baix Empordà, el Girones del Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I pel que fa a Rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, al límit amb Barcelona. Adif va donar per reparat l'esvoranc aquest dissabte i a la tarda Renfe va començar les marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir així la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, també ahir a darrera hora de la nit es va restablir el servei de l'R3, que havia quedat suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Avui el servei, això sí, es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 16 dos homes de 43 i 44 anys presumptament relacionats amb un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta de repartiment com és al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Els investigats haurien sostret una 70 de paquets després de forçar el pany del vehicle i després de perforar-lo i manipular-ne el mecanisme d'obertura. I en cultura, Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses, amb un viatge íntim pels seus grans èxits. El cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes com Quien, Saturno o Solamente Tú. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
2: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

0: la una.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un total de 115 municipis de 12 comarques es troben al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals per perill extrem d'incendi forestal. Són, això sí, menys que ahir, quan n'hi havia 195 en aquesta situació. A més, avui hi ha 203 municipis més en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Es tracta del Montmell, Marmellà, el Montsant, Prades, Tibissà, Vandellòs, els Ports i la Serra de Cardó Boix. En aquest sentit, per la seva banda, la Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions, el Pla Inuncat, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord de Barcelona i el sud de Girona. Segons el Meteocat, es preveu la possibilitat de superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. La probabilitat més elevada se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i en grau més baix al Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. Hi ha rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, el tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada, al límit amb Barcelona. DIF va donar per reparat l'esvoranc ahir i per la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir-ne així la seguretat de la circulació. Tot i això, s'establirà una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. D'altra banda, ahir a darrera hora també es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Com diem, avui això sí, el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I en plana política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA a Catalunya, tot i que encara no hi ha data concreta per a que ho faci. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim del 5% d'exempcions. Per la seva banda, i al fil de tot això, l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha afirmat que la conseqüència de l'error d'aquesta mostra catalana de PISA és devastadora. I tanquem amb cultura. Pablo Alborán, recordem que ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Creus que podrem anar a sopar?
2: És que he d'acabar un tràmit per a l'empresa, però amb tota aquesta burocràcia no hi ha manera.
3: El canal Empresa és el web de la Finestreta Única Empresarial i trobaràs tots els serveis i tràmits per a empreses i professionals. Amb un accés centralitzat a tota la informació relacionada amb tràmits i requisits, podràs seguir l'estat dels teus expedients, saber quins tràmits estan pendents i accedir a la informació clau en temps real. Reduiràs la burocràcia i alliberaràs temps i recursos per dedicar-te a allò que millor saps fer, dirigir el teu negoci. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Yo, hey, check this out.
6: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
7: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
6: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
3: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
2: Creu Roja.

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade!
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra,
5: Camins,
3: The Tayacs,
5: Bolívia, quin moment tan bonic,
3: la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Un total de 100... Bon dia, són les 3 i us para Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. I també es manté restringit l'accés a espais naturals com el Momell Marmellar, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellòs, els Ports i Cardó Boix. L'incendi de Cubelles declarat aquest dissabte i que obliga a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i el Gornal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per a seguir refredant els punts calents. L'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat aquest dematí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. Això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació. Recordem que aquesta afectació era per al tram que està interromput des del dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona. D'altra banda, aquest dissabte, darrere hora de nit, es va restablir el servei de l'R3, que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava el sistema de regulació de trànsit ferroviari. Avui el servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. Pel que fa a educació, la consellera Esther Niubó donarà explicacions, encara que no se sap la data exacta, al Parlament sobre l'incidència que va afectar les proves PISA del 2025 a Catalunya. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% dels alumnes per diverses raons, quan l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament fixa un màxim de 5% d'excepcions. Des del Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
4: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament té tot el meu suport la consellera.
3: L'Associació dels Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes i direccions i que se n'ha assabentat per la premsa. Lamenta també que les direccions han estat assenyalades com a responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. I ara en cultura, Pau Alborán ha inaugurat aquest dissabte la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà amb un viatge íntim pels seus grans èxits. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Cada cop són més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
3: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
2: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, es manté restringit l'accés a espais naturals. Es tracta del Montvell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa, Vandellòs, els Ports i Cardó-Boix. L'incendi de Cubelles declara aquest dissabte i que obliga a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castanyet i la Gordal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per seguir refredant els punts calents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions sense data exacta al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per diverses raons, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa en un màxim de 5% d'excepcions. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho atribueix a una incidència tècnica i dona suport a la consellera Niubó.
4: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
3: L'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya ha assegurat que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions i que se n'han assabentat per la premsa. Lamenten també que les direccions han estat assenyalades com les responsables d'un problema que va molt més enllà del seu àmbit d'actuació. La Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, a l'INUNCAT, davant la previsió de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord-est de Barcelona i el sud de Girona. Segons Meteocat, es preveu que la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metro quadrat a mitja hora, amb precipitacions acompanyades de tempesta i localment pedra petita. La prioritat més gran se situa a les comarques de la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental, i al grau més baix, Empordà, Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i Osona. I pel que fa a cultura, les Terres de l'Ebre són seu de dos festivals de música clàssica avui diumenge. Per una banda hi ha el Delta Chamber dedicat a la música de cambra, amb propostes efímeres, i per altra banda el Protofest, centrat en música clàssica de renaixement fins a l'actualitat. Les propostes de tots festivals sorgeixen d'una gran cultura de bandes musicals i conservatoris. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Què? Com ha anat el primer dia a la universitat?
2: La classe havia de ser en català i al final el professor ha canviat de llengua.
1: Però si t'hi havies matriculat en català?
3: El català és la llengua pròpia de Catalunya i de les universitats catalanes. És fonamental que el dret a rebre les classes en català estigui garantit a les universitats i que es respecti la llengua escollida per l'estudiant en la matrícula. És per això que totes les universitats catalanes han habilitat bústies de drets lingüístics per vehicular queixes sobre els canvis en la llengua de docència matriculada. Informa-te'n a universitats.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Protecció Civil de la Generalitat manté el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya, l'Infocat, per la risc d'incendi especialment alt a comarques de Terres de l'Ebre, Tarragona i Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per pal·liar el risc extrem d'incendi forestal. A més, també hi ha 203 municipis a nivell 3 per perill molt alt. L'incendi de Cubelles declarat aquest dissabte i que va obligar a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit, Castellet i la Gornal està estabilitzat. Tot i això, encara es mantenen 12 dotacions terrestres per seguir refredant els punts calents. En política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament sobre la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya, tot que encara no se sap la data exacta. Des de Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera Niubó.
3: Bé, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
2: Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora de l'avaluació un 23% d'alumnes per raons com discapacitat cognitiva, conductual o emocional, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim del 5% d'excepcions. La Direcció General de Protecció Civil manté l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, davant la previsió per aquesta tarda de pluges intenses que poden afectar diferents comarques del nord-est de Barcelona i el sud de Girona. Es recomana consultar la situació meteorològica i l'estat de les vies a l'hora de planificar un trajecte en vehicle, sobretot avui diumenge, per aquells que es desplacin cap a l'àrea metropolitana. I precisament fem un apunt de trànsit, ja que hi ha retencions a la l'onda litoral a la B10 de Santa Coloma al Nus de la Trinitat en sentit Besòs per un vehicle avariat. L'R2 Nord i l'R2 11 han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe, això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas on hi havia l'afectació de l'esvoranc del soterrament de les vies. I pel que fa a cultura, les Terres de l'Ebre són seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge. Per una banda hi ha el Delta Chamber dedicat a la música amb propostes efímeres i el Protofest, centrat en música clàssica del Renaixement.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
2: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
1: Ara més que mai, Creu Roja.
3: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
1: Gràcies.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
5: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
6: Apunta't a banksang.net/donar.
7: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
8: Genís Martínez, fem dissabte.
9: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
10: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda. Són les 6 i us parla Lídia Porta. Protecció Civil de la Generalitat manté el pla essencial d'emergències per incendis forestals a Catalunya per la risc d'incendi, especialment a comarques de Terres de l'Ebre, Tarragona i el Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, un total de 115 municipis de 12 comarques estan a nivell 4 al Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal i també hi ha 203 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Moment ara per conèixer la previsió del temps. Marc Jauriga, bona tarda. Arran de l'incidència que ha afectat les proves PISA a Catalunya, la consellera d'Educació Esther Niubó donarà explicacions al Parlament, encara no se sap la data exacta. Des de Vietnam, on és de visit oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera Niubó.
3: Eva, la consellera ha donat totes les explicacions, vull posar de relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
2: Segons el govern, un incident va deixar fora de l'avaluació 23% d'alumnes per raons de discapacitat cognitiva, conductual o emocional, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament, l'OCDE, fixa un màxim de 5% d'excepcions. Fem un apunt de trànsit, ja que tant l'accés a la C14 des de l'A2 a Tàrrega com la pròpia C14 en aquest punt es troba tallada en els dos sentits per una manifestació. També es troba tallada la B24-15 en dos sentits o l'Erdola per un accident. L'R2 i l'R11 Nord han recuperat aquest matí el servei entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, segons ha informat Renfe. Això sí, amb una limitació temporal de velocitat en el pas per punt de l'afectació de l'esvoranc que es va produir en el soterrament de les vies de Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona. D'altra banda, aquest dissabte a darrera hora es va restablir el servei R3 que va quedar suspès al matí per una incidència que afectava la regulació del trànsit ferroviari. Avui aquest servei es presta amb demores que poden superar la mitja hora. I passant a cultura, a Terres de l'Ebre és seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge. Per una banda hi ha el Delta Chamber dedicat a música de cambra amb propostes efímeres que es plantegen únicament per ser representades en cada edició i per altra banda el Protofest centrat en música clàssica. Notícies.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, La Lubit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Hey, what's going on? This is Somber.

0: Ζήτασέ. Δίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μουνέλ, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Un total de 115 municipis de 12 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals per perill extrem d'incendi forestal. Les zones amb més risc són Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Segrià, sobretot per la possibilitat d'entrada de vent que pugui extendre les flames si es dona la situació. A més, hi ha 203 municipis en nivell 3 per perill molt alt. D'altra banda, també es manté restringit l'accés a espais naturals com Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, Tivissa Vandellòs, els Ports i Cardoboix. I els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Cubelles que es va originar dissabte i que va obligar a confinar diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jauregui, bona tarda.
4: Hola, què tal? Hem tingut la treva pel que fa a les temperatures i avui la màxima sobretot l'hem trobat a Tarragona amb aquests valors en les màximes de 33,7 graus. També a punts a la Catalunya central aquests valors s'han enfilat lleugerament per sobre dels 33 graus. Amb una tarda que ha estat tranquil·la, amb nuvolades que han aparegut al Pirineu i algun ruixat que han anat circulant a cavall de les comarques de la Garrotxa i de la Selva. Però en definitiva, repetim, un diumenge molt tranquil, amb un dilluns que començarem la darrera setmana del mes de juliol amb un ambient que serà molt assolellat. Sí que és cert que al matí algunes nuvolades a la Costa Brava, on aquí podria caure alguna gota, ben poqueta cosa, amb unes temperatures que a les hores centrals del dia es mantindran molt semblants. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
3: Fem un apunt de trànsit i és que es troba tallada la BB-2415 en els dos sentits a Olèrdola per un accident. I també hi ha retencions intermitents a l'AP7 a Vilafranca del Penedès en sentit nord a causa d'un vehicle avariat. A més, està tallat l'accés a la C14 des de l'A2 a Tàrrega, com la mateixa C14 en aquest punt en els dos sentits, per la manifestació que els pagesos estan duent a terme en contra de la sobrepoblació de conills i la gestió de la zepa. Aquesta és la segona mobilització de la setmana i arran d'això el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. I en plana política, arran de l'incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya, la consellera Niubó donarà explicacions al Parlament, encara no s'ha de la data exacta, i des del Vietnam, on és de visita oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat suport a la consellera. I pel que fa a cultura, a Terres de l'Ebre, és seu de dos festivals dedicats a la música clàssica avui diumenge.
2: Notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
4: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
6: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas. Welcome to Jack!

0: Maria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Ja. Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un jove de 25 anys ha mort ofegat al riu Segre al seu pas per Camarsa a la Noguera. A un quart i cinc de 3 de la tarda, Emergències ha rebut l'avís que dos joves s'havien llançat al riu, però que només un n'havia pogut sortir de l'aigua. Els bombers han activat un helicòpter i 11 dotacions terrestres i cap a dos quarts de 5 de la tarda s'ha localitzat el cos a la zona del Congost del Mu. L'any passat, el 21 de juliol, dos joves van morir també ofegats prop del mateix punt, també a Camarasa, i els serveis d'emergència van localitzar els seus cadàvers el matí següent. Amb aquesta víctima, són 5 les persones mortes ofegades en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, segons Protecció Civil. Unió de Pagesos assaja el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries tallen des de les 5 de la tarda la C14 a Tàrrega per segon dia aquesta setmana per la sobrepoblació de conills i la gestió de la zepa. La pagesia reclama un pla d'actuació a les zones més afectades per aquesta sobrepoblació de conills i compensacions per les pèrdues productives causades per la problemàtica de la fauna cinègica. Arran d'això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat el sector agrari a una reunió demà dilluns a Montblanc. La pagesia indica que continuaran amb les mobilitzacions els propers divendres i diumenge al Segrià si la trobada acaba sense mesures concretes. I pel que fa al trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies. Connectem el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En aquests moments tenim, recordem encara, la C14 tallada a l'altura de Tàrrega a causa d'una manifestació. Per tant, de moment aquesta via es manté tallada en els dos sentits de la marxa. I també tenim algunes altres incidències. És el cas de l'autopista AP7 a Vilafranca del Penedès, una causa d'un vehicle avariat. El trànsit encara va molt ple en aquesta zona, lentitud i retencions a tot el tram de Vilafranca en sentit nord, i també per un accident hi ha molta lentitud i algunes aturades a la zona de Llinars del Vallès, d'aquesta autopista AP7, en aquest cas en sentit sud. Autopista del Maresme, sobretot carregada a la zona de Sant Andreu de Llavaneres, sentit Barcelona, o també la C31, entre Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera. És tot, bona tarda.
1: En plana política, arran de la incidència que ha afectat les proves PISA 2025 a Catalunya, la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions al Parlament, encara que no se sap la data exacta. Segons el govern, una incidència tècnica va deixar fora l'avaluació un 23% d'alumnes per raons de discapacitat cognitiva, conductual o emocional. I en esports, a punt d'acabar l'última etapa del Tour de França a París, Pogacar és matemàticament campió d'aquesta edició i amb aquesta victòria aconsegueix el seu 5è Tour de France. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.